0: temps de merda. Deu ser aquesta hora al vespre, anem molt cansats.
1: Ara disparem per si de cas.
0: Som uns especialistes.

0: vull fer-ho amb tu, jo vull fer-ho, jo vull fer-ho amb tu.
1: Derulo.
2: Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: anar amb el gra. It's just a little crush, not like I've made every time we touch. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4. Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de les Gavarres, que ha cremat unes 2.300 hectàrees. En una compareixença que just acaba de finalitzar, el cap d'intervenció dels bombers, Joan Rovira, ha anunciat un dia complicat i que el perímetre irregular d'aquest incendi pot dificultar les tasques d'extinció. A més, ha demanat una reducció màxima de la mobilitat a la zona. Es manté, doncs, el confinament a 7 municipis i el tancament del massís de les Gavarres. I pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GI-B-6 66-12 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura només permet l'accés als veïns. D'altra banda, avui passa a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el passat divendres mentre realitzava treballs amb una radial a prop de la carretera GI-660. I pel que fa als incendis, una vintena de municipis del Baix Empordà i del Gironès es mantenen avui amb el nivell 4 de perill extrem. A més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb nivell 3 de perill molt alt. Moment, doncs, ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia, comencem aquest diumenge pendents a aquestes hores de l'incendi que té lloc a les Gavarres, al Baix Empordà, que continua cremant i que aquest matí la tramuntana amb poca intensitat continuarà bufant i a partir del migdia la marinada tornarà a aparèixer. Amb un diumenge que en general serà molt assolellat i a la tarda tindrem alguna tímida nuvolada al Prepirineu més central. Amb unes temperatures que s'enfilaran una miqueta més respecte a les d'ahir dissabte, avui iniciem un període d'onada de calor on avui les màximes més elevades quedaran restringides sobretot a l'interior de les comarques de Girona, al prelitoral central i al Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre. Avui assolirem els 40-41 graus, per tant, jornada càlida. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I en cultura, el Canet Rock d'enguany s'ha convertit en una festa major per homenatjar la trinca i el desaparegut Toni Cruz. En la seva tradicional actuació al festival, Josep Maria Mainat ha omplert l'escenari de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres components del grup, tot plegat després d'un missatge generat amb intel·ligència artificial del mateix Cruz, en què s'ha adreçat al públic en to de testament artístic. I en els esports, Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se a la contrarrellotge per equip celebrada ahir pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'incendi de les Gavarres continua estabilitzat, però els bombers mantenen la preocupació pel flanc dret perquè el perímetre és molt irregular, amb focus secundaris i perquè avui comença una altra onada de calor i està prevista també marinada. Escoltem el cap d'intervenció dels bombers, Joan Rovira.
2: Continuarem treballant al llarg de tota la jornada. Sí que continuem amb una preocupació per el fet de que tenim un perímetre molt irregular, que tenim molts focus secundaris, que ens dificulten, diguem-ne, fixar un perímetre d'una manera clara entre el que ha cremat i el que no ha cremat. També tenim zones en què l'incendi ens ha saltat fora del perímetre, que és el tema dels focus secundaris. Per tant, l'incendi el mantenim, tal com us vam explicar ahir, en una fase d'estabilització, però també amb una preocupació perquè per davant tindrem un dia complicat.
1: De moment s'han comptabilitzat 8 cases que han estat afectades al 100% i 8 més de forma parcial, així com algunes indústries. Rovira preveu que durant el matí es puguin aixecar confinaments, però ha demanat evitar el turisme d'incendi per deixar treballar els serveis d'emergències. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GI-B-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, només permet l'accés als veïns. A més, avui passarà a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el passat divendres mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI-660. I en aquest ordre de coses, avui una vintena de municipis del Baix Empordà i del Girona és precisament els que estan al voltant d'aquest incendi. Es mantenen amb el nivell 4 de perill extrem d'incendis. A més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb el nivell 3 de perill molt alt. I seguim amb successos, perquè un terratrèmol de magnitud 2,7 a l'escala de Richter s'ha registrat aquesta matinada davant la costa de Tarragona. Segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el sisme s'ha produït minuts abans de 3:15 a una profunditat d'uns 5 quilòmetres i amb l'epicentre uns quilòmetres mar endins davant la costa del Tarragonès, segons ha detallat aquest institut. I tanquem amb els esports. Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se a la contrarrellotge per equips celebrada ahir pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Són les 10, us parla Eduard París. L'incendi de les Gavarres, que ha cremat unes 2.300 hectàrees, continua estabilitzat, però els bombers mantenen la preocupació pel flanc dret, perquè el perímetre és molt irregular amb focus secundaris i perquè avui comença l'onada de calor i està prevista també marinada. Escoltem el cap d'intervenció dels bombers, Joan Rovira.
2: Continuarem treballant al llarg de tota la jornada. Sí que continuem amb una preocupació per el fet de que tenim un perímetre molt irregular, que tenim molts focus secundaris que ens dificulten, diguem-ne, fixar un perímetre d'una manera clara entre el que ha cremat i el que no ha cremat. També tenim zones en què l'incendi ens ha saltat fora del perímetre, que és el tema dels focus secundaris. Per tant, l'incendi el mantenim, tal com us vam explicar ahir, en una fase d'estabilització, però també amb una preocupació perquè per davant tindrem un dia complicat.
1: Rovira preveu que durant el matí es puguin aixecar confinaments, però ha demanat evitar el que, segons diu Turisme, d'incendi per deixar treballar els serveis d'emergències. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Caça de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Només permet l'accés a veïns. A més, avui passa a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi i el passat divendres mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI-660. I al fil de tot això, una vintena de municipis del Baix Empordà i del Gironès es mantenen avui amb el nivell 4 de perill extrem d'incendis. A més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb nivell 3 de perill molt alt. I malauradament seguim parlant d'incendis perquè n'hi ha un altre, en aquest cas a la Catalunya Nord, que ja ha cremat prop de 1.000 hectàrees entre les poblacions de Trevillac i Montalbà de Castell, segons ha informat el Departament dels Pirineus Orientals. El foc es va declarar ahir dissabte al vespre pels voltants de 7:45, mobilitza més de 580 bombers i avança cap a l'est, direcció illa situada a uns 25 quilòmetres de Perpinyà. I en cultura, el Canet Rock d'enguany s'ha convertit en una festa major per homenatjar la trinca i el desaparegut Toni Cruz. En la seva tradicional actuació al festival, Josep Maria Mainat ha omplert l'escenari de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres components del grup tot plegat després d'un missatge generat amb intel·ligència artificial del mateix Cruz, en què s'ha adreçat al públic en un to de testament artístic. I tanquem amb els esports. Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se ahir a la contrarrelotge celebrada pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa, amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Ha aixecat el confinament de 7 municipis i 5 nuclis disseminats, ordenat arran de l'incendi a les Gavarres que va començar divendres a la Bisbal d'Empordà. A més, les persones que havien estat evacuades també poden tornar ja a casa seva. Així ho ha anunciat Jordi Martín, cap de la regió d'emergències dels bombers a Girona.
2: Aixequem tot el confinament i totes les evacuacions que teníem establertes, restringint el que seria doncs, la zona perimetral de l'incendi. Això afecta principalment l'urbanització de Santa Cristina de Vallrepòs, que teníem doncs, la gent evacuada que pot tornar a les seves edificacions, com també doncs, aquelles edificacions puntuals de cabanyes que també doncs, havíem evacuat. També doncs, al llarg del dia d'avui mantindrem doncs, la restricció d'accés al que seria el perímetre, totes les edificacions i habitatges que hi hagin al perímetre, amb accés puntual supervisat per Mossos d'Esquadra.
1: La mesura s'ha adoptat després que els bombers han sobrevolat aquest matí la superfície afectada per avaluar-ne la situació. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GI-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, que només permet l'accés als veïns. A més, avui està previst que passi a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el passat divendres mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI-660. Seguim parlant d'incendis, perquè en aquest cas en tenim un altre d'actiu a la Catalunya Nord, que ja ha cremat prop de 1.000 hectàrees entre les poblacions de Trevillac i Montalbà del Castell, segons ha informat el Departament dels Pirineus Orientals. El foc es va declarar ahir dissabte al vespre pels voltants de 7:45, mobilitza més de 580 bombers i avança cap a l'est direcció illa situada a uns 25 quilòmetres de Perpinyà. A tot això, recordem també que una vintena de municipis del Baix Empordà i del Girona es mantenen avui amb el nivell 4 de perill extrem d'incendis i, a més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb el nivell 3 de perill molt alt. I en cultura, el Canet Rock d'enguany s'ha convertit en una festa major per homenatjar la trinca i el desaparegut Toni Cruz en la seva tradicional actuació al festival. Josep Maria Mainat ha omplert l'escenari de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres components del grup tot plegat després d'un missatge generat amb intel·ligència artificial del mateix Cruz en què s'ha adreçat al públic amb to de testament artístic. I en els esports, Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se a la contrarrelotge per equip celebrada ahir pels carrers de Barcelona, avui segona etapa amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Ha aixecat el confinament de 7 municipis i 5 nuclis disseminats ordenat arran de l'incendi a les Gavarres que va començar divendres a la Bisbal d'Empordà. A més, les persones que havien estat evacuades ja poden tornar a casa. La mesura s'ha adoptat després que els bombers han sobrevolat aquest matí la superfície afectada per avaluar-ne la situació. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, que només permet l'accés als veïns. A més, avui està previst que passi a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el divendres passat, com diem, mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI660. I un altre incendi crema en aquest cas una empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat, segons han informat els bombers. L'avís s'ha rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord i les flames afecten una nau magatzem de la indústria i l'incendi està totalment desenvolupat. En paral·lel, els bombers també han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Marxem ara fins a Reus, on un grup de joves migrants han pintat un mural reivindicatiu antiracista per commemorar així el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Des de la nova ràdio de Reus ens ho explica David Fernández.
2: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació, ara fa uns dies, d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox, assenyalant una escola reusenca. Sandra Guaites, l'alcaldessa de Reus.
3: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalàvem famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davall d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris. No venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
2: El mural s'ha pintat sobre la façana del Centre de Formació d'Adults del carrer Astorga per vincular escola i integració.
1: I en els esports, Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se la contrarrellotge per equip celebrada ahir pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa amb sortida a partir de les 2 des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Aixecat el confinament de 7 municipis, 5 nuclis disseminats ordenat arran de l'incendi a les Gavarres que va començar divendres a la Bisbal d'Empordà. A més, les persones que havien estat evacuades ja poden tornar a casa seva. Així ho ha anunciat Jordi Martín, cap de la regió d'emergències dels bombers a Girona.
2: Aixequem tot el confinament i totes les evacuacions que teníem establertes, restringint el que seria doncs, la zona perimetral de l'incendi. Això afecta principalment l'urbanització de Santa Cristina de Vallrepòs, que teníem doncs, la gent evacuada que pot tornar a les seves edificacions, com també doncs, aquelles edificacions puntuals de cabanyes que també doncs, havíem evacuat. També doncs, al llarg del dia d'avui mantindrem doncs, la restricció d'accés al que seria el perímetre, totes les edificacions i habitatges que hi hagin al perímetre, amb accés puntual supervisat per Mossos d'Esquadra.
1: La mesura s'ha adoptat després que els bombers han sobrevolat aquest matí la superfície afectada per avaluar-ne la situació. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GI-6612 entre Llagostera i Calonge i a la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Només es permet l'accés als veïns. A més, avui està previst que passi a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el passat divendres quan realitzava treballs amb una radial a la GI-660. I seguim amb més incendis, en aquest cas un altre que crema en una empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat, segons han informat els bombers. L'avís del foc s'ha rebut cap a 9:15 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord. Aquest incendi, en aquest cas, ja es troba controlat. En paral·lel, els bombers han continuat treballant durant aquesta passada nit amb 9 dotacions en l'altre incendi que hi havia actiu a la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Recordem també que una vintena de municipis del Baix Empordà i del Gironès mantenen avui el nivell 4 de perill extrem i, a més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb el nivell 3 de perill molt alt. Parlem també de cultura, perquè el Canet Rock d'enguany s'ha convertit en una festa major per homenatjar la trinca i el desaparegut Toni Cruz en la seva tradicional actuació al festival. Josep Maria Mainat ha omplert l'escenari de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres components del grup tot plegat després d'un missatge generat amb intel·ligència artificial del mateix Cruz en què s'ha adreçat al públic en to de testament públic. I tanquem amb els esports. Recordem que d'aquí a menys d'una hora comença la segona etapa del Tour de França amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Mercedes.
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local. Ona Malgrat, 107.4.

Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves.

t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicàvem

0: Besos, parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui.
2: D'aquesta manera, ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia precisament confinats, i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Hem de seguir parlant d'incendis perquè hem tingut un altre avui a Sant Boi de Llobregat que els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus.
2: En paral·lel, els bombers també han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en un altre incendi en una planta de reciclatge, en aquest cas a Farimet de Granollers.
0: D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ja emet els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
2: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'avui diumenge amb unes temperatures molt i molt suaus a moltes viles de la Costa Brava, amb una mínima que, per exemple, ha arribat als 26 graus i mig a la població de Roses o al mateix barri del Raval de Barcelona, també 26 graus. Amb un matí que ha estat molt assolellat, una tramuntana que ha bufat amb poca intensitat, sobretot a la zona de l'incendi de les Gavarres, que, per cert, ja està estabilitzat. La tarda, el sol continuarà dominant, amb alguna tímida nuvolada que es deixarà veure, sobretot, a la zona del Prepirineu central, i a aquestes hores estem pendents, per una banda, de les temperatures, que són elevades sobretot a l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central i comarca del Verges, màximes que ronden entre els 36 a 38 graus. L'entrada de la marinada, a veure com afectarà les properes hores a l'incendi de les Gavarres, i aquestes temperatures a les immediates hores podrem arribar als 40 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
0: Parlem també de cultura perquè el Festival Canet Rock ha tornat a veure sortir el sol.
2: Ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda des d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat.
0: I en els esports, en marxa des de fa només uns minuts la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona de 168 quilòmetres.
2: El danès Jonas Vingegaard va ser el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en la contrarellotge per equips de Barcelona.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar encara per controlar l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui. D'aquesta manera ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia confinats, i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis. Moment, doncs, per conèixer la darrera hora en directe des de Televisió Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
5: Bon dia. Doncs sí, l'incendi forestal de les Gavarres continua estabilitzat aquest migdia, però els bombers de la Generalitat insisteixen que encara queden moltes hores de feina abans de poder donar el foc per controlat. En l'última compareixença, el cap d'operatiu de guàrdia, Eduard Martínez, ha deixat clar que, malgrat que l'evolució és favorable, encara no es plantegen un canvi de fase de l'emergència. El perímetre no ha crescut en les darreres hores, però el dispositiu continua molt pendent de l'evolució del vent.
6: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer, i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
5: De fet, una de les principals preocupacions és la marinada prevista per aquest migdia, que podria reactivar alguns dels punts més sensibles del perímetre. Actualment, els bombers calculen que tenen consolidat aproximadament el 70% dels prop de 40 quilòmetres que envolten l'incendi, una dada que evidencia que encara queda una part important del foc per assegurar. Ho torna a remarcar Eduard Martínez, qui és el cap de bombers de guàrdia.
6: Ara mateix l'incendi està estabilitzat, continua estant estabilitzat. Hem aixecat el confinament, però mantenim la restricció d'accessos al que nosaltres diem l'àrea general d'operacions, és a dir, la nostra zona de treball. I únicament es permeten accessos molt puntuals i sempre acompanyats amb grup d'ordre.
5: D'altra banda, els agents rurals mantenen que l'incendi ha cremat ja 2.197 hectàrees, la gran majoria dins l'espai natural protegit de les Gavarres. Del total, més de 2.128 hectàrees corresponen a massa forestal, mentre que també s'han vist afectades zones agrícoles i una petita superfície del sòl urbà. Pel que fa a les restriccions, s'ha aixecat el confinament de la població, però els accessos a la zona afectada i a tot el perímetre de l'incendi continuen tancats per garantir la seguretat i facilitar les tasques d'extinció. Sobre el terreny hi continuen treballant un centenar de dotacions dels bombers amb prop de 400 efectius. Des del cos també han recordat que Catalunya troba immersa en la segona onada de calor de l'estiu i han fet una nova crida a la màxima responsabilitat ciutadana per evitar qualsevol activitat que pugui originar nous incendis en una situació de risc extrem.
0: Moltes gràcies, Raül, i com bé ens explica, seguirem molt de prop aquestes properes hores de l'incendi a la Bisbal d'Empordà, amb aquestes bones opcions de que la situació continuï millorant. Seguim parlant pel que fa a aquest incendi, perquè el treballador detingut precisament per haver-lo presumptament provocat mentre treballava amb una radial a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal aquest matí, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
2: Haurà d'estar, doncs, a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat. Queda llavors investigat en una causa oberta per incendi forestal. L'home va ser detingut el mateix divendres i treballa per una UT formada per Aquaterra i Rubau, que fa conservació de carreteres. El Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets.
0: Com hem explicat i com també ens ha explicat el company Raül Martín, que ens ha ampliat la informació als veïns de les diferents urbanitzacions, en aquest cas, per exemple, de la de Cabanyes, a Calonge, comencen a girar full de l'incendi.
2: Asseguren que van passar molta por i nervis després de veure les flames a pocs metres i que ara comença a ser una experiència per a recordar, segons expliquen alguns d'ells. Els bombers van demanar que entressin a casa i no sortissin. Escoltem precisament alguns dels veïns afectats.
3: Bueno, la casa no està afectada. Tinc a la part de baix el jardí cremada, unes goteres del garatge i la tuberia d'aigua. No tinc aigua des de fa 3 dies.
7: Bueno, ara ja ho recordem com una experiència ja que no volem tornar a repetir mai més, però molt, molt tranquils ara. Ho vam passar malament, amb molts de nervis. Home, molt espantats, molt de nervis. No sabíem si arribaria a casa o no. Ens va agafar una mica la part de la muntanya i llavors va començar a pujar cap aquí i estàvem molt espantats.
0: Seguim parlant d'incendis en aquest cas perquè els bombers ja han donat per controlat aquest migdia el que s'havia declarat a l'empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat.
2: L'avís del foc s'havia rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord. Les flames han afectat una nau magatzem de la indústria i 10 dotacions dels bombers. Es mantenen encara a la zona per continuar amb les tasques de rematada del foc. Els bombers i Protecció Civil han recomanat tancar portes i finestres als veïns del barri proper de Casablanca per evitar molèsties pel fum. Per risc estructural es treballa des de l'exterior amb aquest foc i es fan maniobres defensives perquè s'ha enfonsat la coberta de la nau.
0: I després d'haver controlat aquest incendi, s'ha posat fi a la prealerta Procicat, com diem, després d'haver controlat aquest incendi de Sant Boi, ja que la columna ja no és visible, però com us ho estem explicant, els bombers hi continuen treballant. I encara en matèria d'incendis, els bombers també ho continuen fent amb 9 dotacions en l'incendi, en aquest cas de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Els efectius segueixen remullant la pila de ferralla que crema mentre es remou amb maquinària pesant. Parlem ara de la meteorologia, perquè el Meteocat ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
2: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts al territori, encara que no serà fins dimarts quan podríem arribar a aquests registres, especialment a la franja de Ponent.
0: I al fil de tot això, parlem ara d'una iniciativa precisament per remullar-nos contra aquesta calor. Estem parlant de la campanya solidària Mullat per l'esclerosi múltiple. Fem una primera parada a Olesa de Montserrat, on 200 veïns i veïnes han saltat a la piscina municipal per fer front i per ajuntar-se a aquesta campanya solidària.
2: Anem, doncs, fins a aquest municipi del Baix Llobregat amb el company d'Olesa Ràdio, l'Adrià Carreras.
8: Un any més, la piscina municipal d'Olesa de Montserrat, a través de la regidoria d'esports de l'Ajuntament, s'ha sumat al Mulla't per l'esclerosi múltiple, un acte simbòlic de solidaritat amb les persones que pateixen aquesta malaltia, impulsat per la Fundació Esclerosi Múltiple. L'acció més destacada ha estat el salt conjunt solidari a la piscina i que es fa de manera simultània a la majoria de piscines de Catalunya. A Olesa hi han participat unes 200 persones, entre els quals l'alcalde Marc Serradó, que ha elogiat la participació de la ciutadania en iniciatives solidàries com aquesta.
9: L'esclerosi múltiple, que afecta 12.000 persones a Catalunya, que és una malaltia que necessita recerca, que necessita finançament també per tota la neurorehabilitació, i per tant orgullosos i contents com a olesans de participar en aquest acte solidari al costat de moltíssims ajuntaments del país una vegada més.
8: L'objectiu de la campanya és conscienciar, visibilitzar i recollir fons per la investigació d'aquesta malaltia crònica que avui en dia no té cura.
2: Lleida també s'ha celebrat aquesta remullada solidària. En aquest cas ens ho explica des de Lleida Televisió, Víctor Paracuellos.
10: Un any més i ja en van 33, Catalunya es volca amb la recerca i la lluita contra l'esclerosi múltiple en una nova celebració del Mulla't. En aquest dia hi ha un doble objectiu. Primer, donar a conèixer a la societat en què consisteix aquesta malaltia tan desconeguda. I, en segon lloc, buscar finançament per als projectes que poden ajudar els malalts en el seu dia a dia. Així ho ha explicat Mònica Nieves, directora del Centre Neurorehabilitador Martí Pol.
11: Que quan la gent senti esclerosi múltiple sàpigui quina malaltia és, per poder lluitar també amb ella. I de cara al nostre centre és molt important el recolzament, és no només econòmic, sinó això, no? De que la societat entengui que és una malaltia amb símptomes a vegades molt invisibles, que la persona es pot veure molt bé físicament, però pot estar arrossegant una sèrie de símptomes que l'incapaciten. Són gent molt jove, entre 30 i 40 anys normalment de mitja quan es diagnostica, llavors això, una mica de més de comprensió.
10: L'any passat es van recaptar a la província de Lleida prop de 60.000 euros. Per tant, l'objectiu d'enguany és superar aquesta xifra.
0: I 12.000 persones conviuen, com bé expliquem, amb l'esclerosi múltiple a Catalunya. Avui se celebra aquesta nova edició del Mulla't a moltes piscines, entre elles també les del Club Natació Terrassa.
2: Però aquest any també hi ha una altra manera de col·laborar en la investigació d'aquesta malaltia neurològica crònica. I és que les farmàcies també es mullen contra l'esclerosi múltiple. 75 establiments a tota la província hi col·laboren. Entre ells, la farmàcia Núria Pau de Terrassa. Ens ho expliquen des de Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
12: El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la Fundació Esclerosi Múltiple s'han unit en una campanya solidària. S'anomena Les farmàcies es mullen per combatre la calor, i és que les altes temperatures intensifiquen alguns dels símptomes que pateixen aquestes persones. Escoltem Clara Pariente, afectada.
13: Que símptomes com la fatiga o els que afecten més a temes cognitius o la concentració són potser els símptomes que afecten més.
12: Les farmàcies que participen en aquesta campanya tindran a la venda durant tot l'estiu uns ventalls solidaris. Tots els fons recaptats es destinaran a la recerca i l'impuls de serveis de neurorehabilitació per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. Escoltem Davinia Comas, farmacèutica i vocal del Col·legi de Farmacèutics.
14: I que tenim tot l'estiu, vull dir, encoratjar les farmàcies a que comprin aquests kits, incentivar també el client que ve, no?, aquí, a que conegui aquesta campanya.
12: Es tracta d'una acció que uneix salut, solidaritat i prevenció.
0: Parlem ara ja del Tour, perquè ja es troba en marxa aquesta segona etapa en el seu pas per Catalunya. Avui el seu recorregut és entre Tarragona i Barcelona, amb les conseqüents afectacions de trànsit. Ens n'informa l'Albert García.
15: Les afectacions es concentren al corredor litoral i l'entorn metropolità de Barcelona, especialment en vies com la C7, la Nacional 340, la C31, la BB-2041 i diversos accessos de la C32, B24 i B23. També hi ha restriccions a municipis com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Aquestes restriccions impliquen mesures excepcionals, com l'accés lliure de peatge a l'autopista C32 per vehicles lleugers per compensar el tall de carreteres costaneres. L'aixecament de barreres està previst fins a les 4 de la tarda, si bé l'horari es podrà reajustar en funció de la reobertura de la C31. Aquesta segona etapa acabarà a Barcelona. L'entrada serà aproximadament a 3:45 i es farà per la carretera de Collblanc. Continuarà per Travessera de les Corts, carrer de Sants i de Creu Coberta fins a la plaça d'Espanya. A partir d'aquí, l'activitat se centrarà a Montjuïc amb afectacions en vies com l'Avinguda Paral·lel, el Passeig de Montjuïc, l'Avinguda Miramar o la carretera de Montjuïc. La circulació es restablirà a partir de les 6.
0: Atenció, també hem de comentar perquè demà és dia feiner, és quan es disputa la tercera etapa que afectarà les carreteres del centre i nord del país, entre les quals la C352, la C59, la C17, la C37, la C25 i la Nacional 260.
2: I els municipis i comarques que es troben al pas del Tour confien que aquesta prova esportiva tindrà una repercussió directa en la restauració i els hotels de la zona, també de cara al futur. Ens ho explica Àlex Valiente, que és conseller de Turisme del Vallès Oriental.
16: Volem donar facilitats perquè tothom que ens vingui a visitar durant aquests dies seran amants del ciclisme, i per tant el que volem és també aprofitar que aquests amants del ciclisme venen a visitar la comarca per veure Le Grand Départ, per ensenyar també tots els recursos que tenim en el Vallès Oriental.
0: Les restriccions, com diem, seran especialment importants al Ripollès, amb limitacions d'accés durant les franges de talla a municipis com Ribes de Freser, Pardinyes, Queralps, Planoles i La Molina. Parlem ara de salut, perquè el Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost.
2: És una informació de Cristina Álvarez i Carme de Fez.
17: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals: la cobertura de les vacances dels professionals sanitaris i el reforç de les zones turístiques on la població pot multiplicar-se durant l'estiu. Segons el Sindicat Metges de Catalunya, la manca de mesures concretes trasllada la pressió assistencial als equips mèdics que es mantenen en actiu i acaba repercutint també en els pacients. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut a Metges de Catalunya.
18: Volvemos a vivir nuevamente una sensación de que no hay nadie allí donde debe estar para planificar. Continúa Cataluña siendo ingobernable en el sistema de sanidad y de salud y sin planificación alguna, dejando a los territorios al buen hacer en algún caso o a la libre decisión impositiva de cómo se debe cubrir esta necesidad durante el verano. La sanidad no necesita más improvisación. Necesita más planificación. Los profesionales no pueden seguir sin el plan de contingencia de aquel sistema.
17: El sindicat mèdic emmarca aquesta denúncia en la campanya Ni un minut més, amb la qual qüestiona la dependència del sistema públic de salut de les hores extres i de l'esforç addicional dels facultatius per sostenir l'activitat ordinària.
18: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle y estamos quedándonos más allá de la jornada para seguir atendiendo a expensas de enfermar, de dejar el sistema como está pasando y de que no quieran ningún compañero formarse de los nuevos en la atención primaria, porque es un trabajo sin fin, de mala calidad y que solo se soporta bajo la presión y bajo el esfuerzo constante de la facultativa y facultativa.
17: Metges de Catalunya reclama a Salut que assumeixi el lideratge i desplegui una planificació rigorosa per evitar la sobrecàrrega a facultatius i permeti una bona atenció als pacients.
0: Seguim parlant d'aquest àmbit perquè el Departament de Salut convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, centres d'atenció primària, xarxes socials i punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol.
2: Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa.
19: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
20: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer deport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
19: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant del Festival Canet Rock, que ha tornat a veure sortir el sol.
2: El Canet Rock ho ha tornat a fer. Ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda de dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat. Entre els artistes, Maria Jaume, la Ludwig Band, Doctor Prats, Ginestà, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues, els Catàrrecs, de Tiets i Buos, a més de les sessions de DJ. En la seva tradicional actuació al festival, el component de la Trinca, Josep Maria Mainat, ha homenatjat a un altre dels components del trio, Toni Cruz, que va morir als 78 anys. En un vídeo amb intel·ligència artificial, Cruz ha reviscut momentàniament per saludar els assistents.
21: No et fa vergonya estar aquí cantant rock a la teva edat? Hauries d'estar a casa teva, a la teva butaca, allà assegut amb una manta davant del braser?
22: Però escolta, estem al mes de juliol, Toni. Aquesta intel·ligència artificial no és gaire
21: aquesta, bueno, puc parlar amb aquesta gent?
22: Parla, parla, sí? Són tots
21: gràcies.
22: Teus.
21: A veure, nois i noies, quina alegria veure que un any més torneu a ser aquí omplint Canet de música, de festa i de vida.
2: El tancament ha arribat amb la Fúmiga, que ha actuat coincidint amb la sortida del sol en un dels últims concerts de la seva trajectòria. El festival, que havia exhaurit les entrades 4 mesos abans, també s'ha solidaritzat amb els afectats dels incendis del Baix Empordà. En sortir el sol, el festival ja tenia venudes 800 entrades per l'any vinent.

0: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de ciclisme perquè, com us hem explicat, ja està en marxa la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona de 168 quilòmetres. L'inici oficial de l'etapa s'ha fet des de la Nacional 340 a l'altura de la Sabinosa, tot i que abans s'ha fet una sortida neutralitzada des de la Rambla President Francesc Macià passant pel centre de la ciutat.
2: És el primer cop en la història que la ciutat de Tarragona acull una etapa del Tour de França. Unes 80.000 persones han participat en els actes festius que han precedit l'inici de l'etapa, segons els organitzadors. En declaracions a TAC12, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat la tasca dels voluntaris i la projecció que representa el Tour.
3: És realment especial. Ahir vaig tenir la sort de fer la contrarrellotge amb cotxe darrere d'un dels equips i era espectacular als carrers, espectacular. La gent de Barcelona, tothom estava tot ple, la gent, l'animació que hi havia, bueno, entusiasmat. I avui veig que la cosa segueix igual, que la gent ho valora molt, que evidentment és un gran esforç per molta gent, perquè aquí tenim 7.300 voluntaris, tots els cossos, Mossos, Guàrdia Urbana, logísticament una quantitat de gent que fa que això sigui possible, que val la pena després quan veus el resultat, no? I la projecció al món és espectacular i tenim una ciutat, Barcelona ja ho ha demostrat moltes vegades, no? Fa poques setmanes amb el Papa, amb la Sagrada Família, però Tarragona jo crec que ja va també a nivell de projecció un abans i un després, quan vegem l'escamot, no? El peloton anant cap a l'alcohol del Mediterrani per la Rambla, jo crec que hi ha un abans i un després d'això segur.
0: El danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, a la contrarrellotge per equips de Barcelona.
2: Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. El seu equip, l'Emirates, ha estat tercer, mentre que el segon equip classificat ha estat l'Ineos. L'espanyol Juan Ayuso és quart a la general.
0: Parlem ara de futbol, perquè el Badalona Women ja té definits els 5 partits que disputarà durant la pretemporada. El conjunt dirigit per Marc Ballester s'establirà a Salou, on jugarà fins a 3 partits contra el Montpellier l'1 d'agost. 5 dies més tard, el rival serà el Bristol City Women i el 7 d'agost contra el Villarreal.
2: En la recta final, el Badalona Women s'enfrontarà a l'Espanyol el 15 d'agost i el Barça B el 22 d'agost.
0: I més futbol i més fitxatges. El Centre d'Esports Sabadell ha anunciat la incorporació de Miqui Codina, jugador de 24 anys.
2: El jugador nascut a Sant Hipòlit de Voltregà ha estat un dels futbolistes més destacats de la temporada de Primera Federació a les files del Zamora. Miqui Codina ha signat pel Sabadell fins al 2027.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça ha anunciat la marxa d'un altre jugador, l'alè nord-americà Will Clyburn, de 36 anys.
2: Clyburn va arribar al Barça l'estiu passat, procedent de la Virtus a Bologna, i ha disputat 68 partits com a blaugrana. El club ha notificat 7 baixes més a la plantilla, les de Nicola Provitola, Thomas Staroansky, Juani Marcos, Miles Cale, Miles Norris, Willy Hernán Gómez i Jan Vaseli, a més del tècnic Xavi Pasqual.
0: I en bàsquet, una altra baixa més, en aquest cas la de Derek Needham, que no seguirà com a jugador del bàsquet Girona.
2: El base nord-americà amb passaport montenegrí de 35 anys va arribar l'any passat a l'equip gironí. El club ha agraït a Needham la seva dedicació i professionalitat.
0: I pel que fa al Joventut, està a punt de tancar 3 noves incorporacions, l'escorta Isaac Nogués, l'alè Àlex Reyes i l'alè pivot Emir Suleimanovic.
2: Tots tres ocuparien places formatives. Nogués és un jugador de planter verd i negre que va jugar la temporada passada al València. Reyes, exjugador del Baxi Manresa, i Suleimanovic, format al Barça, procedeix de l'Unicaja.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: quarts de tres us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui.
2: D'aquesta manera ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: I seguim amb més incendis, en aquest cas el que hi ha a Sant Boi de Llobregat, i això sí, els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus.
2: En paral·lel, els bombers han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Farimet de Granollers.
0: I d'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
2: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori.
0: Moment perfecte, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'avui diumenge amb unes temperatures molt i molt suaus a moltes viles de la Costa Brava, amb una mínima que, per exemple, ha arribat als 26 graus i mig a la població de Roses o al mateix barri del Raval de Barcelona, també 26 graus. Amb un matí que ha estat molt assolellat, una tramuntana que ha bufat amb poca intensitat, sobretot a la zona de l'incendi de les Gavarres, que, per cert, ja està estabilitzat. La tarda, el sol continuarà dominant, amb alguna tímida nuvolada que es deixarà veure, sobretot a la zona del Prepirineu central, i a aquestes hores estem pendents, per una banda, de les temperatures, que són elevades sobretot a l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central i comarca del Verges, màximes que ronden entre els 36 a 38 graus. L'entrada de la marinada, a veure com afectarà les properes hores a l'incendi de les Gavarres, i aquestes temperatures a les immediates hores podrem arribar als 40 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
0: I en cultura, el Festival Canet Rock, un any més, ha tornat a veure sortir el sol.

0: ha omplert, com diem, el Pla d'en Sala amb un total de 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat. I en els esports, ja en marxa des de les 2, la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona, de 168 quilòmetres. Recordem que el danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en la contrarrellotge per equips d'ahir a Barcelona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten per ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui. D'aquesta manera, això sí, ja s'ha aixecat el confinament dels municipis que hi havia confinats i les persones allotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis. Moment, doncs, ara per conèixer la darrera hora. En directe connectem amb Televisió Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
1: Bon dia, doncs sí, aquesta última compareixença aquí al campament base de la Bisbal d'Empordà. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi de les Gavarres, però insisteixen que encara queda molta feina abans de donar-lo per controlat. A hores d'ara, el dispositiu continua centrat a assegurar els punts més sensibles del perímetre, sobretot davant la previsió que la marinada es reforci durant les properes hores. De tot ha parlat Eduard Martínez, qui és el cap inspector de bombers en guàrdia a hores d'ara.
2: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que trigarem, avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
1: El foc continua cremant sense créixer, segons els agents rurals, que mantenen en prop de 2.200 hectàrees la superfície afectada. Sobre el terreny hi treballen encara 100 dotacions i uns 400 efectius dels bombers. Amb tot, també n'ha parlat Eduard Martínez.
2: Ara mateix l'incendi està estabilitzat, continua estant estabilitzat. Hem aixecat el confinament, però mantenim la restricció d'accessos al que nosaltres diem l'àrea general d'operacions, és a dir, la nostra zona de treball. I únicament es permeten accessos molt puntuals i sempre acompanyats amb grup d'ordre.
1: Tot i que el confinament ja s'ha aixecat, els accessos a la zona afectada continuen tancats per garantir la seguretat i facilitar les tasques d'extinció.
0: Moltes gràcies, Raül, i seguirem, doncs, durant tota la jornada molt atents a aquestes properes hores per veure si finalment es continua evolucionant favorablement amb el control i posterior extinció d'aquest incendi a les Gavarres. No deixem de parlar d'aquest incendi perquè el treballador detingut precisament per provocar-lo mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal avui, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3: Haurà d'estar a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat. Queda investigat en una causa oberta per incendi forestal. L'home va ser detingut el mateix divendres. Treballa per una UTET formada per Aquaterra i Robau, que fa conservació de carreteres. El Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets.
0: I seguim parlant en aquest cas d'incendis perquè els bombers han donat per controlat el que cremava a l'empresa de gestió de residus de Sant Boi de Llobregat.
3: Asseguren que van passar...
0: Com diem, l'avís del foc s'ha rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord. Les flames han afectat una nau magatzem de la indústria i 10 dotacions dels bombers es mantenen a la zona per continuar amb les tasques de rematada del foc.
3: Els bombers i Protecció Civil han recomanat tancar portes i finestres als veïns del barri proper de Casablanca per evitar molèsties pel fum, tot i que sembla que aquesta fumarada ja hauria minvat. Això sí, per risc estructural es treballa des de l'exterior i es fan maniobres defensives per part dels bombers perquè s'ha enfonsat la coberta de la nau.
0: En paral·lel hem de recordar també que els bombers continuen treballant amb fins a 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimat de Granollers. Els efectius segueixen remullant la pila de ferralla que crema mentre es remou amb maquinària pesant. I encara en matèria d'incendis, fa uns minuts també hem conegut que el cos de bombers treballa en un incendi de vegetació forestal d'alta intensitat a prop de la via de l'Esport a Sant Andreu de la Barca. L'avisa el 112 que en aquest cas el darrer incendi s'ha rebut cap a 2:15 de la tarda. En aquest cas hi treballen els bombers, com diem, amb 6 dotacions terrestres i 4 d'aèries. I hem de parlar ara de la segona onada de calor de l'estiu, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els corresponents avisos de calor intensa que comencen avui i que s'allargaran fins dijous.
3: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts quan podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent.
0: En aquest cas, parlem ara d'una iniciativa precisament per combatre la calor amb la mullada solidària que es celebra cada any contra l'esclerosi múltiple. En aquest cas, en un dels molts municipis on s'ha celebrat és a Sabadell, on les 5 piscines municipals s'han sumat un any més a aquest mullat per l'esclerosi múltiple.
3: Aquesta iniciativa és una iniciativa que precisament fa la Fundació de l'Esclerosi Múltiple, que la fa cada any al juliol per recollir fons per a la investigació d'aquesta patologia. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Mireia Sans.
4: Un dels salts més especials s'ha celebrat a Sabadell a les 12 del migdia i a la bassa de Sant Oleguer, una piscina emblemàtica de la ciutat que rep visitants d'arreu de Catalunya. Hi han participat diferents regidors del consistori, entre els quals l'alcaldessa Marta Ferrés, que ha explicat així per què convé sumar-se a una iniciativa com aquesta.
5: Sobretot per donar el nostre suport i visualitzar doncs, les malalties neurològiques, en aquest cas doncs, l'esclerosi múltiple, i per tant doncs, poder estar aquí per fer aquest salt, per acompanyar en l'entitat i per tant donar tot el suport també des de la ciutat de Sabadell, aquesta iniciativa que com sabeu doncs, és a molts més llocs i per tant doncs, que nosaltres també volem contribuir a ser-hi i a fer-la visible.
4: Una cita que ha coincidit amb una bassa molt plena de gent que s'han sumat a la iniciativa i que els ha ajudat també a combatre la calor en aquest primer dia d'aquesta segona onada de calor de l'estiu.
0: I de Sabadell ens n'anem a Girona, un altre dels molts municipis, com expliquem, que s'han sumat a aquesta campanya mullat per l'esclerosi múltiple. En aquest cas ens ho explica des de Televisió de Girona, Javi Morlans.
6: La piscina del Parc de la Devesa ha estat escenari avui de la jornada solidària mullat per l'esclerosi múltiple. Aquesta activitat busca sensibilitzar la població sobre una malaltia amb la qual conviuen unes 12.000 persones arreu de Catalunya. L'edició d'enguany suposa la 33a i tots els fons recaptats es destinen a millorar el dia a dia de les persones que pateixen l'ELA. Així explica Montse Prats, directora del centre de la Fundació Esclerosi Múltiple a Girona, la voluntat de la jornada.
7: D'explicar aquesta evolució silenciosa de la malaltia, malgrat l'absència de brots, la malaltia pot continuar evolucionant i per tant cal reclamar també les inversions en recerca i treballar perquè l'acompanyament sigui més continuat, perquè les persones amb esclerosi múltiple doncs, els tractaments siguin més encara més personalitzats i que millorem la qualitat de vida.
6: En aquest 2026, més de 500 piscines d'arreu de Catalunya han participat en la iniciativa. Això sí, amb les baixes d'última hora de les piscines situades a la zona de les Gavarres, degut a l'incendi encara actiu. Això sí, el que no canvia és la voluntat des de la Fundació de continuar lluitant per fer aquesta malaltia ben visible i aconseguir uns ajuts que els permetin viure segurs i acompanyats.
0: I hem de parlar ara del Tour de França, perquè ja està en marxa des de fa aproximadament 40 minuts la segona etapa en el seu pas per Catalunya. Avui el recorregut transcorre entre Tarragona i Barcelona amb les conseqüents afectacions de trànsit. Ens n'informa de tot això Albert García.
8: Les afectacions es concentren al corredor litoral i l'entorn metropolità de Barcelona, especialment en vies com la 7, la Nacional 340, la C31, la BB-2041 i diversos accessos de la C32, B24 i B23. També hi ha restriccions a municipis com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Aquestes restriccions impliquen mesures excepcionals, com l'accés lliure de peatge a l'autopista C32 per vehicles lleugers per compensar el tall de carreteres costaneres. L'aixecament de barreres està previst fins a les 4 de la tarda, si bé l'horari es podrà reajustar en funció de la reobertura de la C31. Aquesta segona etapa acabarà a Barcelona. L'entrada serà aproximadament a 3:45 i es farà per la carretera de Collblanc. Continuarà per Travessera de les Corts, carrer de Sants i de Creu Coberta fins a la plaça d'Espanya. A partir d'aquí, l'activitat se centrarà a Montjuïc amb afectacions en vies com l'Avinguda Paral·lel, el Passeig de Montjuïc, l'Avinguda Miramar o la carretera de Montjuïc. La circulació es restablirà a partir de les 6.
3: I demà, atenció, perquè dia feiner la tercera etapa afectarà les carreteres del centre i nord del país, entre les quals hi ha la C352, la C59, la C17, la C37, la C25 i la Nacional 260.
0: Els municipis i comarques que es troben al pas d'aquest Tour de França confien que aquesta prova esportiva tindrà una repercussió directa tant en la restauració com en els hotels de la zona i també de cara al futur.
3: Àlex Valiente és conseller de Turisme del Vallès Oriental. L'escoltem.
9: Volem donar facilitats perquè tothom que ens vingui a visitar durant aquests dies seran amants del ciclisme i per tant el que volem és també aprofitar que aquests amants del ciclisme venen a visitar la comarca per veure la Grande Part, per ensenyar també tots els recursos que tenim en el Vallès Oriental.
3: Les restriccions seran especialment importants al Ripollès, amb limitacions d'accés durant les franges de talla a municipis com Ribes de Freser, Pardines, Queralbs, Planoles i La Molina.
0: I el Ministeri d'Exteriors espanyol ha elevat a 35 el nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela. Segons el darrer balanç, es mantenen això sí les 140 persones desaparegudes i 11 més localitzades sota la runa, que segons el Ministeri continuen sent la prioritat dels equips de rescat desplegats sobre el terreny. Per la seva banda, els bombers de la Generalitat que es van desplaçar al país sud-americà ja han tornat a Catalunya.
3: En aquest sentit, la plaça de la Noguera de Vic ha acollit ahir una concentració de suport a les víctimes dels terratrèmols. La convocatòria també va reunir persones d'altres països llatinoamericans en un acte de solidaritat amb els afectats. Ens ho expliquen des del 9FM, Núria Parera.
10: La comunitat veneçolana d'Osona es va concentrar aquest dissabte a Vic per expressar el seu suport a les víctimes dels terratrèmols que van sacsejar Veneçuela el passat 24 de juny. A l'acte també s'hi van sumar persones d'altres països llatinoamericans per mostrar la seva solidaritat amb els afectats i reclamar ajuda pels damnificats. En parla la Míriam, una de les assistents.
11: Especialmente de los venezolanos y de todos los países que nos han apoyado, en Latinoamérica también. Por supuesto, de España y de Cataluña, porque fueron rescatistas de Cataluña. Han sufrido mucho porque es una catástrofe terrible, demasiados muertos y...
10: Durant la concentració, els participants també van anunciar que treballen per impulsar una campanya de recollida d'aliments, medicaments i material sanitari per fer arribar ajuda a les zones afectades. Ho explica l'Alicia.
12: Lo que haríamos es una recolecta de dos días. Uno sería alimentos, predecedero, y el otro día sería solo y únicamente de medicamento.
10: Els organitzadors confien que en els pròxims dies es pugui concretar aquesta campanya solidària amb la col·laboració d'entitats i administracions del territori.
0: I hem de parlar ara de medi ambient en l'àmbit local. SOS Costa Brava denuncia que el decret que prohibeix el fondeig sobre praderies de posidònia oceànica no s'està complint de manera efectiva a la Costa Brava. Com diem, la Federació d'Entitats Ecologistes del Litoral Gironí alerta que falta vigilància i criteris d'actuació clars per protegir el que qualifica d'hàbitat clau per afrontar la crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Jordi Rodríguez.
13: Fa pocs dies, membres de la Comissió de Medi Marí de SOS Costa Brava van detectar prop de 60 embarcacions fondejades a la badia del Golfet, a Palafrugell. Moltes d'elles asseguren damunt de praderies de posidònia cartografiades oficialment. Els ecologistes denuncien la dificultat de portar a la pràctica el que diu el decret que les protegeix. Jordi Cruz, de la Comissió de Medi Marí de la Federació, troba a faltar més capacitat per denunciar i sancionar.
14: És que augmentin recursos per a la vigilància i per al compliment d'aquest decret. Si es fa control per drons, amb imatges georreferenciades, perquè es pugui veure si aquelles embarcacions estan sobre els boscos de posidònia.
13: La federació considera que la prohibició respon a un criteri preventiu i que no cal demostrar després un dany concret perquè la norma sigui aplicable. També creu que la cartografia oficial FENCAT és suficient per identificar les praderies protegides. Per això, reclama les autoritats que informin els usuaris de la normativa vigent i facin complir la prohibició de fondeig.
0: Seguim parlant de medi ambient, en aquest cas de la campanya de la vespa asiàtica a Valls, la capital de l'Alt Camp, que s'ha resolt amb èxit.
3: S'hi han capturat fins a 747 reines i confirma positivament la seva actuació abans que proliferessin més nius. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La campanya dut a terme els mesos d'abril, maig i principis de juny ha permès que no evolucionessin els seus nius a milers de vespes i evitar riscos per la ciutadania i el medi ambient. Així valorava l'evolució de la campanya al regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient de l'Ajuntament de Valls, Andreu Gasó.
16: La captura ha sigut realment gran. Hem capturat al nostre municipi 747 reines, el qual vol dir que estem evitant una gran proliferació de nous nius. En els propers mesos hi hauria hagut una explosió de nius i, en canvi, havent fet la captura, doncs, tot això es veurà molt reduït. Veurem en el futur com evoluciona i a partir d'aquest mes que estem cap a la tardor, veurem quants nius nous apareixen.
15: Els principals punts d'activitat de la campanya a la ciutat de Valls han sigut principalment els torrents de la Xamora i del Catllà, on s'hi han realitzat fins a 231 captures durant les primeres setmanes i en l'últim mes s'han realitzat fins a 23, mostrant una evolució favorable i una actuació a temps. L'anàlisi de les captures també ha permès detectar altres punts on podria evolucionar la vespa asiàtica als barris de Sant Josep Obrer i al barri del Camp, per tal d'evitar-ne l'aparició de més.
0: I encara més medi ambient, en aquest cas una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts que ja ha permès recuperar fins a 6 hectàrees de conreu en aquest municipi del Baix Llobregat. Des de Ràdio Sant Vicenç ens ho explica Sara Cabrera.
17: L'Ajuntament inspecciona les parcel·les agrícoles en desús i dona un mes als propietaris perquè les netegin. A més, informa dels ajuts per tornar-les a posar en producció i de la possibilitat de llogar-les a pagesos professionals. També ofereix la borsa de terres municipal, tot i que en aquest cas no s'ha fet servir. Ho explica el regidor d'Agricultura, Xavi Gómez.
18: En aquest cas, no s'ha captat cap parcel·la per a la borsa de terres o l'han llogat de forma directa o no tenen intenció de llogar aquesta parcel·la. Sempre se l'informa que no poden ser urs lúdics ni socials, que el que es busca és que hi hagi una activitat econòmica professional en aquell espai.
17: Amb aquesta iniciativa, el consistori vol reduir el risc d'incendis, recuperar sòl agrícola i reforçar l'activitat pagesa professional.
0: Canviem de tema, parlem d'habitatge o en aquest cas de l'accés a aquest que continua sent un dels principals reptes per als municipis, per exemple, del Ripollès i Camprodon, no n'és una excepció.
3: Per donar resposta a aquesta situació, l'Ajuntament està treballant en dos projectes que preveuen la construcció de 25 nous habitatges que seran destinats per als més joves del municipi. Des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
19: L'Ajuntament de Camprodon continua treballant en dos projectes per ampliar el seu parc d'habitatge i millorar la situació del municipi, especialment entre la població jove. Actualment hi ha sobre la taula dos projectes que preveuen la construcció d'un total de 25 habitatges. Des de l'Ajuntament destaquen que la situació actual és favorable per impulsar noves promocions. Malgrat això, també assenyalen que l'habitatge és una de les principals dificultats per als joves.
20: En un moment en què crec que Camprodon està en un gran moment de forma, no?, de vitalitat, i per tant el que vol la gent és tornar. I quan fas aquest pas de voler tornar et trobes amb la dificultat de l'habitatge, en el qual no tenim habitatge, l'habitatge que tenim està a uns preus que realment és difícil, no?, poder-los assumir a dia d'avui, i per tant el que volem és facilitar, si més no, una part d'aquests joves, de facilitar-los i que puguin disposar d'aquest habitatge, tant si el volen de compra com si el volen de lloguer.
19: Pel que fa al projecte del Camp de la Vila, l'alcalde ha explicat que la Generalitat ja ha iniciat els contactes amb el consistori per desenvolupar aquesta promoció, però de moment encara no s'ha concretat cap data d'inici d'obres.
0: I pel que fa a inversions, Roquetes al Baix Ebre es prepara per viure un mes d'agost històric amb l'esperat eclipsi solar i ho farà, això sí, amb una gran notícia sota el braç.
3: La Generalitat invertirà 2 milions d'euros per renovar l'Observatori de l'Ebre. L'alcalde ho ha anunciat per sorpresa durant les festes major en un acte que ha comptat amb el meteoròleg Tomàs Molina per anar escalfant motors a cara al 12 d'agost. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
21: Una injecció econòmica que, segons l'Ajuntament de Roquetes, permetrà obrir al públic aquest pioner centre de recerca. Escoltem Ivan García, alcalde de Roquetes.
22: Dotar-lo també per aquell atractiu turístic que sabem que tenim, jo sempre he dit que tenim un diamant en brut a les Terres de l'Ebre, que és l'Observatori de l'Ebre, parlant turísticament, i que en esta línia d'inversions aconseguirem posar el mapa turístic també de les Terres de l'Ebre, l'Observatori de l'Ebre, a part de que afiançarem tota la seva infraestructura i tota la seva investigació.
21: L'anunci ha arribat a les portes de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. El cap de meteorologia de TV3, Tomàs Molina, convidat d'honor a l'ofrena de la Festa Major, ha destacat el paper clau de l'observatori aquest dia.
23: Aquí, a l'Observatori de l'Ebre, es fan estudis de com interacciona, com es mou l'atmosfera pel que té a veure amb les comunicacions a llarg recorregut dintre el planeta, i això, amb un eclipsi, es veu afectat. Faran estudis en això.
21: Un mes d'agost que situarà Roquetes al centre del mapa científic mundial.
0: Parlem ja de cultura i ho fem amb el festival Canet Rock, que un any més ha tornat a veure el sol.
1: Bona nit, Canet Rock! Som els amics de les arts! Sou els amics de les arts!
0: Com diem, aquest festival Canet Rock un any més ha tornat a veure sortir el sol i ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La Jordi Martell, que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat entre els artistes Maria Jaume, la Ludwig Band, Doctor Prats, Ginesta, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues, els Catarres, Detallets i Buós, a més de les sessions de DJs.
3: En la seva tradicional actuació al festival, el component de la Trinca, Josep Maria Mainat, ha homenatjat un altre dels components del trio, Toni Cruz, que va morir als 78 anys. En un vídeo amb intel·ligència artificial, Cruz ha reviscut momentàniament per saludar els assistents.
2: No et fa vergonya estar aquí cantant rock a la teva edat? Hauries d'estar a casa teva, a la teva butaca, allà assegut amb una manta davant del braser?
4: Però escolta, estem al mes de juliol, Toni. Aquesta intel·ligència artificial no és gaire...
2: Bueno, aquesta, eh? Puc parlar amb aquesta gent?
4: Parla, parla, sí? Són tots
2: gràcies.
4: Teus.
2: A veure, nois i noies, quina alegria veure que un any més torneu a ser aquí omplint Canet de música, de festa i de vida.
3: El tancament ha arribat amb la Fúmiga, que ha actuat coincidint amb la sortida del sol en un dels últims concerts de la seva trajectòria. El festival, que havia exhaurit les entrades 4 mesos abans, també s'ha solidaritzat amb els afectats dels incendis del Baix Empordà. En sortir el sol, el festival ja tenia venudes 800 entrades per l'any vinent. Canteu com hi has, dissolució
0: i entregar els instruments. Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de ciclisme. Ja està en marxa la segona etapa del Tour de França de 168 quilòmetres entre Tarragona i Barcelona. L'inici oficial, minuts abans de les dues, s'ha fet des de la Nacional 240 a l'altura de la Sabinosa. És el primer cop a la història que la ciutat de Tarragona acull una etapa del Tour de França i unes 80.000 persones han participat en els actes festius que han precedit a l'inici de l'etapa, segons els organitzadors.
3: El danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en el contrarrellotge per equips a Barcelona. Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. El seu equip, l'Emirates, ha estat tercer, mentre que el segon equip ha classificat ha estat l'Ineos. L'espanyol Juan Ayuso és el quart a la general.
0: I parlem ara de la campionat de Catalunya absolut d'atletisme, que ha deixat aquest dissabte un rècord del campionat, el de Javi Lorente, als 400 metres tanques. Lorente s'ha imposat a la prova amb un temps de 50 segons i 14 centèsimes. També destaca la victòria de Bernat Canet a la prova dels 100 metres en una marca de 10 segons i 60 centèsimes. Ja a la sessió de tarda, Marcela Soler Tomàs ha guanyat els 800 metres amb millor marca personal i Adrià Alfonso s'ha imposat els 200 metres amb el seu millor temps d'aquesta temporada, 21 segons i 4 centèsimes. Aquest campionat s'ha pogut seguir en directe per la plataforma La Xarxa. Més ens dona aquesta i més informació des de Girona FM, Said Esbrí.
24: Cau el taló del campionat de Catalunya absolut d'atletisme. Ahir dissabte, doncs, en dos grans noms indiscutibles del campionat. Nayara Estanda ha posat punt final a la seva trajectòria esportiva amb un palmarès excepcional. 11 hores de campionat de Catalunya, 6 a l'aire lliure i 6 en pista coberta en el seu històric, més una medalla de plata ahir mateix. Una retirada que tanca una carrera d'èxit continuat. Per la seva banda, Javier Lorente ha deixat el seu nom gravat amb el nou rècord del campionat en 400 metres tanca, amb un temps de 50.14. Un balanç molt positiu per a la nova pista de Palau-Sacosta, en la seva gran estrena amb el Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme, en un acte inaugural, també amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats.
0: I acabem parlant de José Javier Monzón, del Club Natació Tàrraco, que va guanyar ahir la 15a edició de l'Ultra Ebre Swim Marathon amb un temps de 5 hores, 6 minuts i 35 segons. Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Els bombers han demanat el confinament de la colònia del Palau i el carrer Clavell de Sant Andreu de la Barca per un incendi forestal que crema en ascendent i amb força intensitat. Protecció Civil enviarà una alerta als mòbils. Per ara afecta unes 3 o 4 hectàrees. Els bombers hi han destinat 4 mitjans aeris i 8 de terrestres per intentar atacar-lo ràpidament. S'estan prioritzant els mitjans aeris al flanc esquerre, que és el motor del foc. L'avís és de 2:15 i està situat a prop de la via de l'esport d'aquest municipi del Baix Llobregat. El confinament afectaria quan s'aprovi unes 1.500 persones aproximadament. I en paral·lel, els bombers tenen un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat l'incendi de les Gavarres d'avui. Es tracta d'un perímetre d'uns 40 quilòmetres. El cap de l'operatiu de l'incendi, l'inspector Eduard Martínez, ha explicat que la previsió és que la marinada es reforci de forma immediata i hi hagi el risc que s'obri el tercer sector del flanc dret cap al massís. L'escenari és que es vol evitar en qualsevol dels casos. Escoltem a Eduard Martínez.
2: Estem a la segona onada de sud de l'estiu i, per tant, doncs, apel·lem a la responsabilitat de la ciutadania per atendre les recomanacions de les autoritats per poder ajudar doncs, als diferents operatius a combatre doncs, aquest episodi.
1: Per part del sistema d'emergències mèdiques han fet un nou recompte i ja han realitzat 11 assistències relacionades amb aquest incendi forestal de la Bisbal d'Empordà i de les Gavarres. Els últims 3 afectats s'han comptabilitzat avui i 2 d'ells han estat traslladats en estat lleu al cap de la Bisbal. I en paral·lel a tot aquest incendi, també i relacionat amb l'incendi de les Gavarres, el treballador detingut per provocar l'incendi mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal. Haurà d'estar a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat i queda investigat en una casa oberta per incendi forestal. I el Servei Meteorològic de Catalunya ja emet els avisos de calor intensa des d'avui i fins a dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu. Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts quan podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent. I parlem del Tour, perquè ha omplert d'aficionats amb ganes de viure la segona etapa del Gran Depart a Tarragona des de primera hora d'aquest diumenge. Això sí, des de Tarragona fins a Barcelona, sobretot la Nacional 340, patirà moltes restriccions fins aproximadament a les 5 de la tarda quan ja hagin passat pels principals trams de la Nacional 340. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Nací en 1979, justo con la democracia, un país que ahora se muere.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. L'extinció de l'incendi a Sant Andreu de la Barca evoluciona favorablement. La intensitat dels dos flancs ha disminuït. El foc ha carenat al Serranet d'en Canals i ara crema amb menys intensitat en descendent. I no hi ha perill per a les urbanitzacions properes, segons informació dels bombers de la Generalitat. Els bombers hi han destinat en aquest incendi 5 mitjans aeris i 11 terrestres per intentar atacar-lo ràpidament. I per ara segueixen fent tasques d'extinció. En paral·lel, ens anem a la C15, a prop de Capellades, on també els bombers treballen en un altre incendi de vegetació agrícola que afecta camps de rostolls i canyes. Per ara els bombers prioritzen les descàrregues al cap del foc. Hi ha 6 dotacions de bombers i 3 mitjans aeris que treballen conjuntament amb les ADFs locals. I en paral·lel a l'incendi de les Gavarres, els bombers tenen un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat aquest incendi. Es tracta d'un perímetre d'uns 40 quilòmetres. El cap de l'operatiu de l'incendi és l'inspector Eduard Martínez. L'escoltem.
2: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que trigarem... Avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
1: Precisament podrien haver represes per la marinada de la tarda, així que estan molt pendents i també de tots un avís de tota la població d'estar molt atenta a aquesta possible represa que els bombers estan controlant. Per la seva banda, els bombers del Grup Especial d'Estructures Col·lapsades inspeccionen les cases afectades en aquest incendi per avaluar si corren risc d'ensorrar-se. S'ajuden amb sistemes de geolocalització i amb binocles i estan repassant totes les construccions que es troben al perímetre, com aquelles altres de l'interior de la zona cremada. I anem al Servei Meteorològic de Catalunya, que ja ha emès avisos de calor intensa des d'avui fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu. Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts, quan podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent. I ens n'anem a Tarragona, on milers de persones han vibrat amb l'arrencada de la segona etapa del Tour de França. L'emoció i la il·lusió s'ha apoderat dels aficionats i amants del ciclisme durant tota la jornada, però especialment en el pas del gran grup per espais emblemàtics de la capital tarragonina, com per exemple a la Rambla Nova o al balcó del Mediterrani. Riuades de gent han omplert els carrers amb samarretes grogues, mallots i marxandatge per viure aquest esdeveniment únic i han portat la calor durant les hores d'espera. Recordar que durant la tarda aquest Tour de França seguirà el seu camí cap a Barcelona per la Nacional 340 i seguirà cap a Vilanova. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. L'extinció de l'incendi a Sant Andreu de la Barca es dona per estabilitzat per part dels bombers de la Generalitat. Tenim sobre el terreny a Televisió Sant Andreu a Manel Gómez, que ens amplia aquesta informació.
2: Bombers de la Generalitat han estabilitzat aquest diumenge a la tarda l'incendi de vegetació forestal a Sant Andreu de la Barca després de més de 3 hores de treball. L'avís s'ha rebut a les 13:35 a prop de la via Esport. Les flames han avançat amb força pel serrat d'en Canals i els equips d'emergència han concentrat els esforços per frenar el flanc esquerre de l'incendi. En el dispositiu han participat 11 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris. De manera preventiva, això sí, també s'ha enviat una alerta amb el S-Alert per demanar el confinament de veïns del barri de la Colònia i el Palau. Ara, faltant pocs minuts per les 5 de la tarda, bombers donarà l'ordre de desconfinament. Amb el pas de les hores, el foc ha perdut intensitat i a les 13:38, bombers han donat per estabilitzar l'incendi. Un incendi que a hores d'ara no ha causat danys personals.
1: I en paral·lel, els bombers també tenen un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat encara l'incendi de les Gavarres d'avui, que va començar ahir. Es tracta d'un perímetre d'uns 40 quilòmetres. Al cap de l'operatiu de l'incendi és l'inspector Eduard Martínez, i ha explicat que la previsió és que la marinada es reforci de forma immediata i que hi hagi el risc que s'obri el tercer sector del flanc dret cap al massís, l'escenari que es vol evitar en qualsevol dels casos. Precisament sobre aquest mateix incendi, els bombers del grup especial d'estructures col·lapsades inspeccionen les cases per avaluar si corren risc d'ensorrar-se. El sistema d'emergències mèdiques, per la seva banda, ha fet un nou recompte i s'ha realitzat 11 assistències relacionades amb aquest incendi de la Bisbal d'Empordà i les Gavarres. I seguim amb el Servei Meteorològic de Catalunya, que ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu. Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts que podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent. I seguim amb un altre incendi que hem tingut avui a Sant Boi de Llobregat i que els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus. Precisament els bombers i Protecció Civil han demanat tancar portes i finestres als veïns propers de Casablanca per evitar molèsties pel fum. En paral·lel, hi havia un altre també a Granollers, en una altra planta de reciclatge, a Ferimet. Els efectius també segueixen remullant la pila de ferralla. I per últim, tanquem amb el Tour de França, que ja ha arribat a la muntanya de Montjuïc i que ha partit avui des de Tarragona. Ha creuat ja tot aquest sud del país i estem a l'espera que arribin aquí a dalt de tot per confirmar qui ha sigut el guanyador d'aquesta etapa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

anar amb el gra. Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. El confinament a la colònia del Palau i al carrer Clavell s'ha aixecat un cop estabilitzat l'incendi de Sant Andreu de la Barca avui. Els ciutadans afectats han rebut una alerta, és alerta als telèfons mòbils per finalitzar la mesura que afectava unes 1.500 persones aproximadament. Els bombers han donat per estabilitzat, doncs, aquest incendi, que el foc cremava inicialment en ascendent i amb força intensitat. I parlem del Servei Meteorològic de Catalunya, que ja més els avisos de calor intensa des d'avui i fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu. Precisament repassem el temps amb Marc Jaureguizar. Bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest cap de setmana que ha estat marcat per ser dues jornades de molta estabilitat, de molt sol, amb alguna nuvolada que s'ha deixat veure aquesta tarda al sector del Pirineu. Avui les temperatures poc a poc s'han anat disparant, arribant als 40 graus, sobretot a la Vall de l'Ebre i a punts a l'interior de l'Alt Empordà, com ha estat el cas d'Espolla o també de Cava. Demà dilluns aquesta calor s'intensifica, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, tot el prelitoral, Catalunya central, i arribarem a superar aquests 40 graus, sobretot a la Noguera, al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb un dilluns que serà molt assolellat, amb alguna nuvolada que no ens deixarà precipitacions, sobretot a partir de la tarda al Pirineu i Prepirineu més central. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona setmana.
1: I seguim parlant d'incendis, un a la Catalunya Nord, on un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest incendi que des de dissabte al vespre afecta sobretot aquesta zona de la Catalunya Nord i que ja ha cremat 1.650 hectàrees. I anem en cultura, ja que hi ha Tarragona, on la banda Unió Musical ha exhaurit totes les entrades per al concert familiar que interpreta avui. Ens ho expliquen des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
3: L'espectacle comptarà amb la participació de la cantant Damaris Gelabert. Interpretarà alguns dels seus temes més coneguts, adaptats per banda sinfònica. El director de la banda Unió Musical de Tarragona, Jordi Massip, ha explicat a Tarragona Ràdio que preparar aquest espectacle ha estat un gran repte.
4: La veritat és que ha estat un repte perquè els arranjaments estan molt ben fets, són uns arranjaments molt ben fets, però també són complexes, són difícils, perquè a vegades doncs, també les tonalitats i, les has d'adaptar en funció de la veu, no?
3: Les entrades estan exaurides des de fa setmanes.
1: I parlem del Tour, ja que milers de persones han vibrat amb l'arrencada i amb l'arribada d'aquesta segona etapa del Tour entre França, del Tour de França entre Tarragona i Barcelona. A l'arribar a la final a Montjuïc, Pogacar ha deixat guanyar a Isaac del Toro en la segona etapa catalana. I el ciclista mexicà s'ha imposat creuant la meta abraçat de l'eslové, que retalla 6 segons a Vingegaard. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Els bombers de la Generalitat tenen un 80% del perímetre treballat a l'incendi de les Gavarres i centren ara els esforços a apagar represes. Eduard Martínez, cap de l'operatiu, ha explicat que estan tenint desenes de represes de diferent intensitat en els sectors que ja preveien. L'escoltem.
2: Això ens condiciona dues coses. Ser més prudents, evidentment, a l'hora de donar-ho per controlat i, per tant, fins que no tinguem treballat el 100% del perímetre, no el podem donar per controlat, justament per la probabilitat de que hi hagi aquestes ignicions que els hi comentava, i d'una altra, doncs, ser molt contundents a l'hora de destinar recursos perquè no tinguem un episodi amb simultaneïtat de grans incendis forestals.
1: Mitjans aeris i efectius des de terra treballen per contenir aquestes represes. Els agents rurals, per la seva part, han detectat alguns ciclistes que entren al massís, tot i que encara està tancat i tothom hi ha aixecat el confinament de les poblacions. I anem a la Catalunya Nord, on un altre gran incendi es complica i ja hi ha 5.000 persones evacuades. També hi ha un bomber i un veí que es troben en estat molt greu per aquest incendi que des d'ahir al vespre afecta i que ja ha cremat 1.650 hectàrees. Segons han informat des del Departament dels Pirineus Orientals, les flames es van iniciar al municipi de Trevillac i s'han intensificat per la tramuntana. Els mitjans es concentren per evitar que les flames es propaguin cap al massís dels Aspres. La prioritat és contenir els flancs dret i esquerra. I seguim encara en plena d'incendis, però parlem del treballador detingut per provocar l'incendi de les Gavarres, que mentre treballava en una radial a peu de carretera, que ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial. Queda investigat en una causa oberta per incendi forestal. I avui és el primer dia d'aquesta segona onada de calor de l'estiu, que deixa temperatures que freguen els 40 graus a ponent al litoral gironí o l'interior de les Terres de l'Ebre. Segons les dades registrades pel Meteocat, aquest diumenge el punt més càlid ha sigut a Vinebre, on els termòmetres han marcat 39,9 graus. També s'ha repetit aquesta mateixa temperatura a Espolla, a l'Alt Empordà, amb 39,9 graus. Ja en cultura, els Minyons de Terrassa han aconseguit el seu gran objectiu en la diada de la Festa Major. I en segona ronda han aconseguit descarregar la torre de nou amb folre i manilles. És a més l'estrena de la gamma extra per als de la camisa malva aquesta temporada. I parlem del Tour de França, ja que els aficionats del ciclisme s'han aplegat aquest diumenge des de Tarragona fins a Montjuïc per rebre els corredors del Tour de França en el segona final d'etapa de la capital catalana. El Gran Depart Català ha continuat aquesta jornada amb una etapa de 168,5 quilòmetres que ha guanyat Isaac del Toro de l'Emirates, que ha quedat primer en aquesta segona etapa del Tour en final a l'Estadi Olímpic, i del Toro ha entrat a la meta abraçat amb el seu cap de files, Tadej Pogacar. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust. Hey. Ona Malgrat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil de la Generalitat i el cos d'agents rurals han fet una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendi forestal i han ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi dilluns als espais naturals de la Ribera Salada entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell i la Baronia de Rialp, a la Noguera. Les limitacions uneixen al tancament del massís de les Gavarres, en vigor des d'ahir dissabte al migdia, per l'incendi que afecta la zona. A més, s'eleva 45 els municipis en perill extrem d'incendi forestal de comarques com l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. I tot això en el primer dia de la segona onada de calor de l'estiu, que deixa temperatures que freguen els 40 graus a ponent al litoral gironí o l'interior de les Terres de l'Ebre. Són les dades registrades pel Meteocat. Aquest diumenge el punt més càlid ha sigut a Vinebre, amb 39,9 graus, i que també l'han igualat a Espolla, a l'Alt Empordà. I seguim amb l'incendi de les Gavarres, on els agents rurals segueixen fent vols de seguiment d'aquest incendi per avaluar el perímetre. Fins ara el foc forestal més important de l'any a Catalunya, que ha calcinat 2.200 hectàrees, la majoria de massa forestal. Els bombers mantenen efectius per intentar controlar aquest incendi i estan especialment centrats a evitar algunes revifalles de punts calents que hi ha diverses zones del massís de les Gavarres. Per ara tenen un 80% del perímetre treballat i concentren ara els esforços en apagar aquestes possibles represes. Els agents rurals també han de detectat alguns ciclistes que entren al massís, tot i que està tancat. Per cert, sobre el treballador detingut per provocar l'incendi de les Gavarres, mentre treballava amb una radial a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial. Queda investigat en una casa oberta per incendi forestal. I anem a la Catalunya Nord, on hi ha un altre incendi obert i que s'ha complicat i ja hi ha 5.000 persones evacuades. També a Montbell i Montbahí es troben en estat molt greu per un incendi que des d'ahir al vespre ja ha cremat 1.650 hectàrees. Segons ha informat, des del Departament dels Pirineus Orientals, les flames es van iniciar al municipi de Trevillac i s'han intensificat per la tramuntana. Els mitjans ens concentren per evitar que les flames es propaguin cap al massís dels Aspres. Precisament per aquest incendi, al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per a demà entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi que us estem informant. El Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'etapa es mantindrà, però sense públic ni caravana publicitària en territori francès, en el tram entre Ur i l'estació dels Angles. Precisament del Tour en parlem, ja que els aficionats del ciclisme s'han aplegat avui a la tarda des de Tarragona a Montjuïc per rebre els corredors del Tour de França en la segona etapa. Resumidament, aquesta etapa l'ha guanyat Isaac del Toro de l'Emirates, que ha acompanyat del seu company Tadej Pogačar. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: anar amb el gra. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil de la Generalitat i el cos d'agents rurals han fet una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendi forestal i han ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi dilluns als espais naturals de la Ribera Salada entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell i Baronia de Rialb a la Noguera. Precisament ens movem a l'incendi de les Gavarres, on Jordi Martínez, bomber de la Generalitat, ha explicat com està la situació d'aquest incendi. L'escoltem.
2: És que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podríem dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí, on hi ha hagut doncs, certes afectacions al perímetre i també a l'interior cremat amb aparició de punts calents i fumaroles, però que s'ha pogut treballar per mantenir l'incendi tal com hem començat el dia d'avui.
1: Els agents rurals en aquesta zona segueixen fent vols de seguiment d'aquest incendi, fins ara el foc forestal més important de l'any a Catalunya, que ha calcinat unes 2.200 hectàrees, la majoria de massa forestal. Els bombers, com escoltàveu, mantenen efectius per intentar controlar aquest incendi i estan especialment centrats a evitar revifalles en alguns punts calents. I seguim amb més incendis, però ens anem a la Catalunya Nord, i és que aquest foc es complica i ja hi ha més de 10.000 persones evacuades. També hi ha un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest incendi que des d'ahir al vespre afecta i que ja ha cremat 1.650 hectàrees. Paral·lelament al País Valencià, un altre incendi també ha obligat a evacuar 500 persones. Seguim llavors en aquesta onada de calor que està afectant molt el territori i sobretot amb aquests incendis que ja fora del territori català de Catalunya, però que estan fent estralls a ben a prop de casa. Seguim perquè precisament aquests dies d'onada de calor ja s'han fregat avui als 40 graus a Ponent, al litoral gironí i a interior de les Terres de l'Ebre. Avui s'ha arribat a Vinebre o a Espolla als 39,9 graus. I és que precisament per pal·liar aquesta calor, la Paeria de Lleida activarà dilluns en fase d'alerta un document únic de protecció civil municipal per risc d'onada de calor. L'activació d'aquestes mesures comporta en especial vigilància a les persones més fràgils, intensificar trucades de suport i incidir en les recomanacions perquè les persones es mantinguin protegides de la calor. Hi ha afectacions als trens de la línia R2 Nord de Rodalies. Inicien i finalitzen el recorregut al Prat per una incidència a l'estació de la mateixa línia a l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona, al Prat. Els passatgers poden arribar a la infraestructura amb metro a la línia L9S. Hi ha esports. Isaac del Toro de l'Emirates ha guanyat a la segona etapa del Tour entre Tarragona i Barcelona en final a l'Estadi Olímpic. Del Toro ha entrat a meta abraçat pel seu cap de fila, Tadej Pogacar, el gran favorit a guanyar el Tour. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Els bombers esperaven tenir millors condicions per demà dilluns per atacar l'incendi de les Gavarres, que es manté estabilitzat. L'inspector cap de la regió d'emergències de Girona, Jordi Martín, no ha volgut donar per fet, però que es podrà controlar el foc. L'escoltem.
2: Podríem dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí, on hi ha hagut doncs, certes afectacions al perímetre i també a l'interior cremat amb aparició de punts calents i fumaroles, però que s'ha pogut treballar per mantenir l'incendi tal com hem començat el dia d'avui. Un incendi que ha continuat doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet doncs, afrontar doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti doncs, encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
1: Durant la nit, gràcies també, com comentava l'inspector de Jordi Martín, també amb la baixada de temperatures es reduiran de forma puntual els mitjans. La UME també es retirarà. Els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions i vehicles a l'interior del perímetre i al contorn i han confirmat que hi ha 11 amb afectació estructural i 14 més afectades de forma parcial. I anem a la Catalunya Nord, ja que l'incendi que afecta aquesta zona ja ha cremat 2.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Les autoritats locals han ordenat l'evacuació del municipi d'Illa i dels residents als massís dels Aspres, una zona de difícil accés. A més, un bomber i un veí es troben en estat greu per aquest foc que des de dissabte al vespre afecta aquesta zona. Els bombers nord-catalans es concentren per evitar que les flames es propaguin cap al massís dels Aspres, que, com us comentava, és de difícil accés, i la prioritat és contenir els flancs dret i esquerre. I paral·lelament, al País Valencià també hi ha un altre incendi que afecta massa forestal i s'ha originat a Soneja, a l'Alta Palància, a Castelló. I tenen més de 200 efectius que actuen en aquest incendi i més de 15 mitjans aeris que intenten sufocar els flancs que afecten la zona. I parlem, canviem de terç i parlem del Tour de França. I al final de la tercera etapa d'aquest Tour, prevista per a demà entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa de l'incendi forestal que crema en aquesta zona. El Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'etapa es mantindrà, però sense públic ni caravana, com us dèiem, en territori francès, en el tram entre Ur i l'estació dels Angles. Precisament parlant del Tour, un total de 38 persones han requerit assistència mèdica durant la primera i la segona etapa del Tour de França a Catalunya, que s'ha celebrat entre ahir i avui, diumenge, en un context de temperatures elevades i d'inici d'onada de calor. Precisament per aquesta onada de calor, avui ja s'ha arribat a Vinebre i a Espolla als 39,9 graus. I per últim, tancant en esports, Isaac del Toro de l'Emirates ha guanyat aquesta segona etapa del Tour entre Tarragona i Barcelona amb un final a l'Estadi Olímpic. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, 107.4.